0: de detenció ja no tinguin sentit. Un criteri que ha quedat fixat amb la ponència del president Cándido Conde Pumpido, aprovada aquest dimarts, i que considera plenament amnistiable el delicte de malversació. El document conclou que s'han vulnerat els drets dels líders independentistes i que les resolucions del Suprem, negant-se a aplicar-los l'amnistia, van ser contràries a la voluntat del legislador. Els cinc magistrats conservadors han criticat que la ponència ha volgut suplantar les funcions de l'alt tribunal. La decisió crea doctrina i, per tant, serà extrapolable a tots els líders del procés.
1: Des de Waterloo, el propi Carles Puigdemont no avança què faran al futur immediat, però assegura que s'ha acabat el marge per manipular l'aplicació de la llei d'amnistia. Elena García.
2: Puigdemont no torna, de moment. De fet, l'expresident evita posar data al seu retorn i fons de Junts l'allunyen de les eleccions generals. I és que després de 9 anys a Bèlgica, Puigdemont vol un retorn segur. Defensa l'estratègia de l'exili com la clau de mantenir les institucions i els drets polítics i remarca que tornarà de la mateixa manera que es va expatriar.
3: No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
2: Així crida Junts a rebre el turó.
4: El president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155.
2: Puigdemont espera que el Suprem passi el forrellat al seu expedient. La seva defensa entén que la maniobra de Llarena en aixecar l'ordre de detenció no implica l'aplicació de l'oblit penal. Boye, a Ràdio 4.
5: Una ordre de detenció se quita i se pone con la misma facilidad.
2: La recepta és cautela, rull.
6: Prudència i molta cautela.
2: Així que l'accelerada del Constitucional amb l'amnistia no condueix al retorn immediat de Puigdemont, ni molt menys a la seva irrupció en campanya electoral. Junts rebutja l'electoralisme, en ressaca d'una victòria absoluta per Junts i una derrota clara de l'Estat per Puigdemont.
3: Derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols per raons estrictament polítiques.
2: Quan Junts deixa de fer política amb les mans lligades a les espatlles i Puigdemont ja no és un fugat.
1: D'altra banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, celebra la decisió del tribunal, diu, fa passar de la repressió a la política i permet que Catalunya pugui decidir el seu futur.
7: Carles Puigdemont ha de poder tornar i l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets.
1: De la seva banda, el govern de Salvador Illa també celebra la decisió del Constitucional sobre l'amnistia, diu que inicia una etapa de normalitat. Pedro Sánchez, de la seva banda, ha assegurat que la de l'amnistia és una llei útil i avalada per la justícia espanyola i europea. Per cert, que l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, esquivarà la presó a canvi d'un curs de 25 hores per prevenir la corrupció imposat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'expresidenta del Parlament va ser condemnada inicialment a 4 anys i mig de presó i a 1 d'inhabilitació, en total 13 anys. Una condemna pels delictes de prevaricació i falsedat documental per fraccionar contractes quan dirigia la institució de les lletres catalanes. Doncs precisament la ressaca de l'amnistia i també l'avançament electoral sobrevolaran avui la sessió de control al president al Parlament de Catalunya. La convocatòria dels comicis ha precipitat la caiguda de diversos compromisos que el govern ja tenia tancats amb Esquerra, com el finançament singular o la condonació del deute del Fla. Lorena Enns.
8: Sí, tot i que encara no estava aprovat, el govern tenia ja encarrilada la tramitació legislativa tant del nou model de finançament com de la condonació del deute del Fla. Al calaix cabran també qüestions com el traspàs de les competències en immigració o l'enduriment d'algunes penes al Codi Penal. Amb les Corts ja dissoltes, el govern no les podrà tirar endavant. Només les podrà reiniciar, assegura, si es revalida un govern de Pedro Sánchez. La portaveu Sílvia Paneque.
9: És del tot necessari que ens assegurem que el govern que surti de les eleccions del 29 de novembre sigui un govern capaç de donar continuïtat precisament a allò que ja s'estava treballant i en alguns casos estava molt avançat.
8: Hi ha qüestions pactades, però, que sí podran continuar el seu curs. Qüestions com el traspàs de la R1 a Rodalies, la línia orbital ferroviària o el consorci de la zona franca depenen de la negociació entre governs i el central, recorda Paneque, no està en funcions. L'executiu de Salvador Illa es mostra confiat que aquesta situació no erosionarà l'estabilitat de la legislatura catalana.
1: Continua avui a l'Audiència de Girona el judici per la mort de la Carla, la jove de 26 anys presumptament assassinada per la seva exparella. Avui declara l'acusat. Aquest dimarts han declarat els Mossos d'Esquadra, que han explicat com l'acusat va reconèixer els fets poques hores després del crim.
10: Al principi decía que no, però vale, entonces explica cómo es que no tiene la camisa, no, es que le quité la camisa para taparle los ojos. Entonces al principio daba como evasivas hasta que al final dijo que sí, que le había acariciado los pechos.
1: Recordem que el 900-900-120 i el 016 són els telèfons d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Són gratuïts, funcionen 24 hores i no deixen rastre la factura. I atenció a aquest apunt de salut. 4 de cada 10 dones joves afirmen haver tingut una idea suïcida. Gairebé el doble que els homes, segons una

0: Al bloc hi viuen una cinquantena de persones de diferents perfils. Olivia Piera és una d'elles.
1: Y eso, tengo vecinas que tienen niños que aquí están también, ¿no? Pues los colegios pidiendo también que no se puede desahuciar a niños en esta situación y más cuando se han aprobado dos decretos de vivienda. Bueno.
0: I és que hi ha presència de membres de l'USTEC i de 280 que demanen protecció als menors. Per posar context, segons els que expliquen els veïns, l'origen de la propietat és Reales Seguros, que van buidant progressivament l'edifici en els contractes. El 2017 es va quedar pràcticament buit fins que entitats del barri van organitzar una entrada. Des de llavors, la propietat ha anat canviant de mans acompanyat d'agressions i intimidació als veïns perquè marxin.
2: Gràcies, Clara, en directe des de Sant Andreu. I encara d'habitatge, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha aprovat una modificació de crèdit per destinar 27 milions d'euros del romanent de la tresoreria del 2025 a comprar 5 edificis amb prop de 150 pisos i locals comercials. Les finques són propietat d'una mateixa immobiliària que pretenia vendre-les a un fons inversor. Ara, defensa el govern municipal, aquests habitatges no seran actius per especular. Jesús Osillos, regidor de Govern Intern.
3: Els contractes de lloguer vigents, inclosos els de renda antiga, es mantindran i els veïns i veïnes podran continuar vivint a casa seva. Aquests pisos, per tant, s'incorporaran de manera permanent al patrimoni públic, no tornaran al mercat lliure ni seran un actiu financer amb el qual poder especular.
2: Es dona la circumstància que en una d'aquestes finques és on el 30 de setembre es va suïcidar un home sobre qui passava una ordre de desnonament del local on tenia el negoci per un cas d'impagament. I els expliquem també que 4 de cada 10 dones joves afirmen haver tingut ideació suïcida, gairebé el doble que els homes, segons conclou un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu presentat en el marc de la Setmana de la Salut Mental. Més detalls, Anna Banyeres.
4: 16 punts més en les noies joves respecte dels nois en la ideació suïcida. 16 punts que també es mantenen en els intents de suïcidi i en les autolesions sense intenció de morir, el que confirma que no només el malestar de les adolescents creix, sinó que, a més, no té una única explicació. És el resultat de la interacció entre factors biològics, evolutius, psicològics i socials. D'aquí que s'expressa la necessitat de treballar la salut mental en perspectiva de gènere. Segons la doctora Judit Usell, psiquiatra del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, continuar estudiant les dones a partir de patrons masculins amaga el malestar, retarda diagnòstics i deixa fora factors com el trauma, les violències, les cures o els canvis hormonals.
5: Perquè les dones i els homes no tenen les mateixes necessitats, els mateixos símptomes en salut mental. I, per tant, el que cal és estudiar les diferències i també les similituds. Si no tenim una visió de les dones amb les diferències i similituds, el que estem fent és invisibilitzar-les.
4: En aquest sentit, es reforça el missatge que compartir les experiències de les dones contribueix a millorar els processos de recuperació i complementa la prevenció, el diagnòstic i l'atenció en salut mental.
2: En esports parlem de bàsquet i d'una victòria catalana. El Joventut ha debutat a la Champions guanyant el Bnei Herzliya israelià per 86-75 amb una actuació molt destacada del bosni Suleimanovic amb 20 punts màxim anotador del partit. A l'Eurocup el Manresa s'enfronta a l'Ulm aquest vespre. En futbol, el Barça entrena aquest matí enmig del retorn amb comptagotes dels internacionals. Josep Capel, bon dia.
6: Bon dia, nova sessió preparatòria. Ahir Frenkie de Jong ja va fer part de la feina amb el grup, tot i que encara li queden algunes setmanes per poder reaparèixer. Ja van tornar també els internacionals Adeyemi i Hamza. Avui ho hauria de fer Jules Koundé. Fins dijous, Hansi Flick no disposarà dels seus internacionals. Ahir tots els que van jugar, cap d'ells va tenir cap mena de problema físic, per tant, bones notícies pel tècnic alemany. Per cert, que continuen fent feina individualitzada Rafinha i Joan Garcia, tot i que els dos podrien entrar a la llista de convocats de cara a aquest partit de dissabte.
2: En handbol, el Granollers ha vençut el Bosau romanès a 37-31 en la segona jornada de la Lliga Europea i un apunt de waterpolo perquè el club Natació Sabadell ha debutat a la Lliga de Campions amb una victòria contra el Jadran 16-17. Avui, l'Atlètic Barceloneta s'enfronta al Belgrat. De la cultura, el disseny és indústria, economia i cultura. I el D-Hub ho reflecteix el nou programa d'exposicions per la temporada 26-27 que ha presentat aquest dimarts.

0: on descobrirà el tèxtil d'Aurèlia Muñoz, els objectes quotidians d'André Ricard i la gran icona de l'alta costura espanyola de la postguerra, Asunción Bastida. Ens ho explica l'Agnès Batlle.
1: Asunción Bastida fue una de las diseñadoras más prestigiosas de la Edad de Oro de la alta costura española durante las décadas de 1950 y 1960.
2: Asunción Bastida Pibernat va ser una modista catalana de la cooperativa d'alta costura. Es considera la introductora a Espanya de l'ús del cotó, tant per platja com per vestits de carrer, de festa o de nit. Ella protagonitzarà una de les grans exposicions del disseny Hub d'enguany amb la primera retrospectiva que se li dedica. Molt poc coneguda pel gran públic, va ser un referent de la moda del segle XX i l'única representant femenina en el nucli destacat de l'alta costura espanyola de la postguerra. Una pionera del sector amb col·leccions prêt-à-porter i un ús innovador de materials que la història ha relegat i reivindicarà el The Hub a partir del 4 de novembre. La seguirà una mostra dedicada a l'artista tèxtil Aurèlia Muñoz, qui va connectar teixits, arquitectura i volums. I obrirà temporada el 29 d'octubre una exhibició dedicada a un dels referents del disseny industrial a casa nostra, André Ricard Sala. Dissenyador, entre d'altres, de la làmpada Tabú, els interruptors Ibiza, l'espremadora elèctrica Molinex o vaixelles Bidasoa, fins l'antorxa olímpica a Barcelona 92 o el paveter del Museu Olímpic de Lausana. Mireia Escobar és la directora del The Hub.
3: Nosaltres som cultura, però també som indústria. El disseny és economia i és cultura. Treballem amb tot el sector de la indústria creativa. Principalment el nostre hardcore és la difusió del nostre patrimoni del disseny, recollit de diferents col·leccions a molts museus de fa molts anys.
2: L'objectiu de la temporada és convertir la plaça de les Glòries en un pol cultural i reforçar el disseny com a patrimoni de Barcelona.
0: I avui marxem amb la música d'Oques Grasses. Perquè avui faran el seu primer concert de comiat dels quatre que tenen programats a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, tot després de gairebé un any d'espera, havent batut el rècord de venda d'entrades. Entre els dies 7 i 10 d'octubre, unes 220.000 persones podran gaudir d'una de les bandes catalanes més populars de l'última dècada. La darrera actuació, la del dissabte, es podrà seguir per Ràdio 4 a partir de 8:45 de la nit. Doncs així hem arribat al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al portal web rtb-baixer.cat. Que passin un molt bon dia.

0: reúnen UGT, Comisiones y el Sindicato de Inquilinos. La calle va a mostrar su descontento político en principio el 11 de noviembre. Comisiones Obreras, UGT están por esa fecha. Queda acordarlo todavía con el SIG. Guillermo Hernández, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Falta todavía que se confirme y formalicen la reunión que mantendrán esta tarde, aunque todos los caminos nos llevan a ese miércoles 11 de noviembre. Es la fecha que quiere el Sindicato de Inquilinas y a Comisiones Obreras y UGT también les cuadra. Lo ha confirmado el líder de la UGT, Pepe Álvarez, en Televisión Española.
2: Nosotros vamos a sumarnos el día 11, tal y como han venido situándonos todos estos colectivos, con la convocatoria de una huelga general.
1: Sería, por tanto, dos días antes del inicio de la campaña electoral, un punto criticado por la COE por su proximidad a las urnas. A la espera de tener la convocatoria oficial, los empresarios dudan de su encaje legal. Además de UGT y Comisiones Obreras, CGT, los sindicatos vascos ELA y LAF y la CIGA gallega apoyarán la movilización. Por contra, CESIF, USO y FETICO se desmarcan de la convocatoria al considerar la política.
0: Y así se celebran algunas de las acampadas de la vivienda, por ejemplo, en Sol.
3: Muchas conquistas han logrado a través de hacer huelgas generales.
4: Los días que estemos ahí al pie del cañón, organizando también a la clase trabajadora, y eso, evidentemente, pues no podemos faltar.
0: Patronal, oposición insisten en que se trata de una huelga política, ajena a motivos laborales. El gobierno dice que la respeta y que responde al malestar social. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
5: Creo que están llevando a cabo una reivindicación que responde a un sentir muy generalizado de la sociedad, que es el derecho a la vivienda a un precio asequible y también el derecho a mejores sueldos.
0: Y en clave electoral, acaba de hablar también Feijóo desde Ceuta, quinta visita a la ciudad desde el estallido de la crisis migratoria, y habla de la seguridad de las elecciones. La Junta Electoral Central va a proponer medidas para incrementar las garantías del voto por correo, pero Feijóo asegura que se fía de los carteros, pero no de los directivos de Correos.
6: El señor presidente de Correos, primero, confío plenamente en los carteros de Correos. Segundo, confío plenamente en los empleados públicos de Correos. Tercero, no confío en los directivos de Correos.
0: 2:03, 1:03 en Canarias. Además, última hora temporal en Cataluña. Rosa Perarna, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carlos.
0: Encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en un coche en una zona inundada en Les Franqueses, en Barcelona, y se busca desde el fin de semana a un pequeño desaparecido. La consellera de Interior ha convocado justo a esta hora a los medios.
7: Sí, todo esto después de una mañana de caos en Rudalías. Los maquinistas se han negado a salir alegando peligro por los efectos de las lluvias torrenciales hasta que Renfe ha dado garantías de seguridad, pero se acumulan los retrasos en la estación de Sants. Está Cristina Martín, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Después del caos vivido a primera hora, el servicio se ha ido reactivando poco a poco, pero los trenes no están cumpliendo los horarios. Esto provoca enfado entre los usuarios que llegan a la estación para coger un tren. Están acostumbrados a que cada día pase algo. Hoy los viajeros que se están acercando a Sants ya no saben qué es con lo que se van a encontrar.
9: Con cualquier lluvia ya vamos a estar retrasadísimos. Hay que mejorarlo, definitivamente.
10: A trabajar y estoy con retraso, pero bueno, a ver qué me dicen.
11: Pero nada, ahora mismo está siendo un caos por las lluvias y todo. Hay muchos trenes, por ejemplo, esta mañana, que nos han informado de que seguramente no van a funcionar.
8: Las principales incidencias se concentran en las líneas de Rudalías que pasan por Granollers, una de las ciudades donde más ha llovido en los últimos días. Los sindicatos avisan que la infraestructura tardará en recuperarse.
0: Consecuencias de 6 días de trombas de agua en Cataluña. Atención, porque va a seguir lloviendo. Y ojo, Jacob Petrus, buenas tardes, a lo que puede pasar en Asturias y en Cantabria.
12: Sí, está lloviendo muchísimo. Más de 40 litros llevan acumulados, por ejemplo, en Gijón. También más de 40 en Sabiñánigo. Es decir, precipitaciones concentradas en el tercio norte peninsular. Esa tarde promete descargar con mucha intensidad y avisos naranjas, sobre todo en el interior, más de 80 litros en menos de 12 horas, precipitaciones persistentes arrastradas por un viento de norte que se va a canalizar en forma de cierzo y tramuntana en el Valle del Ebro y en la provincia de Girona, así como al norte de las Islas Baleares, rachas muy intensas durante las próximas 24 horas en las que, atención, volverán los chaparrones tormentosos de carácter intenso a Cataluña, especialmente a la costa central y a la provincia de Girona, más de 20 litros en una hora, y seguirán descargando en las Islas Baleares en forma de tormentas intensas acompañadas de granizo. En el resto de España la situación será más tranquila, con algún chubasco residual en el sureste y, eso sí, todavía con lluvias en las Islas Canarias. Todo esto con temperaturas que en general seguirán bajando.
0: Pues ya saben, máxima precaución, y ya lo saben, Carlos Puigdemont, más cerca de volver a España. El Constitucional ha remitido ya al Supremo la sentencia en la que avala que se amnistíe el delito de malversación a los líderes del procés. Gemma Alfaro, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Y el Supremo ya puede estudiar con detalle el texto que ha salido del Constitucional que avala amnistiar la malversación del 1-O. La sentencia y el voto particular suscrito por 5 magistrados será analizada tanto por el Tribunal del Procés como por el juez Llarena. El texto definitivo solo incorpora algún pequeño cambio, suavizando algún calificativo, pero el fondo es lo mismo que ya contamos hace unos días con el borrador, que las resoluciones del Supremo no solo han incurrido en una interpretación impredecible, sino que se han apartado de la finalidad de la ley de amnistía y que la interpretación de la sentencia no puede ser extensiva, debe adecuarse, dice, al espíritu y la finalidad de la ley. El voto particular, contrario a la mayoría y que también avanzábamos ayer, asegura que el Constitucional está intentando suplantar las funciones del Supremo. Ahora toca que se estudie en el Alto Tribunal de cara a aplicar el perdón a los condenados y huidos del procés.
0: Y también de tribunales, el juez ha citado como testigos a la ministra Agesen, también al presidente de Correos en el caso Air Europa.
7: Sí, declararán en plena campaña electoral. Ese caso investiga supuestas irregularidades en las ayudas a la aerolínea, que recibió 475 millones de euros. El caso parte de una querella de Partido Popular y Vox por presunta prevaricación.
0: Y además la Fiscalía ha pedido la absolución de Begoña Gómez, delitos de malversación, tráfico de influencias, por los que se sentará en el banquillo ante un jurado popular.
7: Aún no hay fecha para ese juicio, pero en sus conclusiones provisionales la Fiscalía pide que la esposa de Pedro Sánchez sea absuelta. En su escrito, el Ministerio Público es rotundo, sin delito, no hay autor. La acusación popular pide para ella 13 años de cárcel.
0: En Francia siguen las protestas en los institutos, hoy se suman las universidades y los sindicatos llamando a la huelga de profesores mañana. Estaremos en París a partir de 12:30 y noticias de ese 7 de octubre, tercer aniversario de la masacre de Hamás, mató a 1.200 israelíes, llevó al genocidio de 74.000 palestinos. Los israelíes recuerdan a los suyos con homenajes y protestas contra Netanyahu. Estamos en Jerusalén. Santiago Echevarría, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Movilizaciones desde todo el país en caravanas que desde primera hora de la mañana están llegando a la capital de Israel. En Tel Aviv se recuerda hoy a las víctimas del 7 de octubre y también se exigen responsabilidades a la coalición de Benjamín Netanyahu. Este es el precio del fracaso o el gobierno tiene las manos manchadas de sangre. Son algunas de las consignas más coreadas en las últimas horas. También en Jerusalén, frente a la residencia del primer ministro, a quien acusan de haber ignorado las advertencias sobre el ataque de Hamás, o ante la sede del Parlamento de Israel, se han concentrado hoy manifestantes como Matnel. La masacre pudo haberse evitado, decía esta mañana. A partir de las 8:15 de la tarde va a comenzar en Israel el Memorial Nacional por las víctimas del 7 de octubre.
0: Y estamos en la bolsa. Atención, fuertes caídas de la banca. El IBEX pierde en torno al 2%. ¿Cómo van las cosas? David Martínez, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Con fuertes caídas, sobre todo por ese lastre del sector bancario, CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Bankinter o Unicaja han llegado a registrar pérdidas del 4%. Ahora algo menos, pero marcan descensos superiores al 3,5%. Perjudica, por un lado, la tensión en el mercado de bonos. El interés de la deuda francesa, por ejemplo, vuelve a niveles no vistos desde 2002. Por otro, la energía. Los últimos ataques de Irán sobre petroleros en el estrecho de Hormuz llevan a que suba la cotización del petróleo y del diésel.
0: Y atención, última hora, el Ministerio de Cultura acaba de conceder en este instante el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026. ¿A quién? A Rosalía. Por toda la trascendencia, Rosa Perarnau, de su trabajo en su disco Lux 2025.
7: Sí, una propuesta que el jurado califica de ambiciosa, innovadora y transformadora, que eleva, dice, los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público.
0: Rosalía, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026 y en los deportes, despedidas, también renovaciones. Alex Pita.
16: ¿Qué tal? Sí, Pedro Rodríguez, campeón con España en el Mundial 2010 y ganador de 5 ligas y 3 Champions con el Barça, se retira del fútbol a los 39 años con un emotivo vídeo en el interior del Camp Nou donde tanto disfrutó.
17: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias, fútbol.
16: Y también es el momento para que el Arsenal renueve Arteta hasta el 2030. Durará 10 años con los Gunners.
0: Pues todo eso lo ampliamos a partir de las 2:30 con ese Premio Nacional de la Música Actual 2026 a Rosalía. Ahora les dejamos con la información territorial.
18: Adisio Mixtía, Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
19: Molt bona tarda.
20: Dia que enganxis, dia que passa alguna cosa. Quan no és una catenària és un nudal cobra, quan no és qualsevol cosa.
21: Però nada, ahora mismo está siendo un caos por las lluvias y todo.
22: Ja són 2 dies seguits que fem tard i que hem de portar un justificant.
19: caos és potser la paraula que descriu millor el que s'està vivint avui a totes les estacions de Rodalies. Aquesta passada nit, un talús i un arbre van caure a la via per on passava un tren de la R16 entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles. Això, sumat a altres problemes derivats del temporal de pluja d'aquests dies, ha fet que aquest matí a primera hora no hi hagués pràcticament servei perquè els maquinistes no han volgut sortir, tot i que, segons Renfe, la seguretat estava garantida. Òscar Playà és el director general de Rodalies.
1: Des de Gelida cap aquí s'ha fet molta feina, de reforç de talussos, de trinxeres. L'evidència jo crec que està clara, és a dir, hi han hagut unes pluges molt fortes i excepte l'arbre d'ahir, insisteixo, i el risc zero no existeix ni existirà.
19: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que la seguretat de les vies no està en mans de cap sindicat de maquinistes i que s'investigarà la decisió de CEMAF de no fer funcionar a primera hora d'aquest matí els trens. De seguida anirem en directe a l'estació de Sants per saber com està la situació a hores d'ara. Salutacions del José Gil a la realització, Pau Robert i l'Adriana Llacall a les vies de sol, Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacas al control central. Fa una estona, Mossos ha confirmat l'aparició del cadàver d'un home dins d'un cotxe a l'interior d'un túnel inundat a la C-352 a les Franqueses del Vallès. Seria la tercera víctima mortal confirmada d'aquest temporal de pluges que sembla que tendeix a millorar. Quina és la previsió? Aimé Noelia García.
2: Continuem amb precipitacions a Catalunya. Durant aquesta tarda, ruixats i tempestes a zones del litoral, prelitoral i Pirineu. Podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora. Temperatures màximes de 27 graus a Girona, 26 a Barcelona i 25 graus a Lleida i a Tarragona.
19: I com se circula aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
22: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara tenim tres vies afectades per les pluges, dues tallades, en concret el túnel de les Franqueses del Vallès i també per un esfondrament una carretera local de la Roca i, en el cas de la J-682, inundacions entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols. A l'àrea de metropolitana hem de dir que hi ha molta mobilitat a les rondes, especialment en sentit Trinitat, però pel que fa a la resta de dies ha tornat a la normalitat després d'un matí molt i molt intens. Això és tot. Bona tarda.
18: Edició migdia. Elena Pérez.
19: Avui s'ha viscut una altra jornada complicada a Rodalies, un servei que no s'ha acabat de recuperar des de les pluges de dissabte i ha anat arrossegant talls i retards durant tots aquests dies fins que aquest matí els trens no han sortit i s'ha suspès el servei. Cristina Martín està a l'estació de Sants explicant-nos l'última hora. Bona tarda, Cristina.
23: Bona tarda. Després del caos viscut a primera hora, s'estan veient pocs trens i no s'estan complint els horaris. El servei ha arrencat cap a les 9 del matí, però avui serà un dia de poc moviment a Rodalies. Tot això amb uns usuaris acostumats a que cada dia passi alguna cosa.
24: Ya son dos días seguidos que hacen tal.
21: Bueno, nada, ahora mismo está siendo un caos por las lluvias y todo. Hay muchos trenes, por ejemplo, esta mañana, que nos han informado de que seguramente no van a funcionar.
20: Día que enganchis, día que pasa algo. Cuando es una catenaria es un nudal cobra, cuando no es cualquier cosa.
23: Les principals incidències es concentren a la línia R2, en el seu pas per Granollers, una de les ciutats on més ha plogut en els últims dies. La pitjor part també se l'han portat la R4 en el tram entre Barcelona i Manresa. Els sindicats creuen que aquestes línies trigaran a recuperar-se.
19: Totes les alarmes van saltar ja a la nit quan un talús i un arbre van caure sobre la via per on passava un tren de la R16. En ell hi havia la nostra companya Rosa Quillet.
25: Eren quarts d'11 de la nit i havíem passat l'estació de Vilanova i la Geltrú i comencem a sentir que el maquinista pita de forma insistent i comença a frenar. Tots pensem que hi ha un senglar al mig de la via i en sec para el tren, surt el maquinista i ens pregunta si tots estem bé i ens explica que hi ha un talús a mig de la via i que ha caigut un arbre que està afectant la catenària, que si tots estem bé ens esperem a dins tranquils, que de seguida arribarien els equips d'emergència, com així va ser.
19: Gràcies, Rosa, i tornem amb tu, Cristina, perquè la pregunta que molts usuaris es fan cada dia és què passa amb Rodalies, explica'ns.
23: Rodalies té moltes mancances, però les pluges són la principal preocupació dels maquinistes, especialment després de l'accident mortal de Gelida a principis d'any, un episodi que va evidenciar la debilitat de la xarxa. Ahir no va ser una excepció amb l'ensurt a Vilanova.
26: Pero ya después del accidente que los compañeros se llaman y te dicen, oye, y eso está bien, no han revisado, es que si no, a veces se nos cae otro árbol, que han caído unos acogedores, ayer en Vilanova cayeron, tienen un adelito sin creerles por la noche, con un par de horas se cayeron muchos litros, es que todo esto se va acumulando.
23: és Francisco Cárdenas, de la UGT. Després de l'accident, els maquinistes van demanar més proves per garantir que podien treballar, tal com es va acordar després de Gelida. Uns informes que no han arribat fins a primera hora d'aquest matí, quan el caos ja havia fet saltar tot pels aires. El director general de Rodalies, Òscar Playà, defensa que era segur circular i recorda que el risc zero no existeix.
1: S'ha fet molta feina, des de Gelida cap aquí s'ha fet molta feina, de reforç de talussos, de trinxeres, l'evidència jo crec que està clara, és a dir, hi han hagut unes pluges molt fortes i excepte l'arbre d'ahir, i insisteixo, el risc zero no existeix ni existirà.
23: Playà, com escoltàvem, diu que s'ha fet molta feina en reforçar les vies i garantir la seva seguretat, tot i que reconeix que cal seguir treballant per fer més resilient la xarxa de Rodalies. Després de l'accident d'ahir, els sindicats demanen que no hi hagi res a prop de les vies i que es talin més arbres.
19: Doncs aquest matí s'ha localitzat el cos sense vida d'un home dins d'un cotxe en una zona inundada a les Franqueses del Vallès, al Vallès Oriental. Els Mossos han obert una investigació, però de moment es descarta una mort criminal i tot fa pensar, de fet, que estaria relacionada amb el temporal de dimarts. Mireia Morena, bona tarda.
3: Bona tarda, sí. El cos s'ha trobat en una zona inundada del túnel de la Ronda de Nord, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Es troba pendent d'identificació oficial. Els Mossos han obert, de fet, una investigació, però tot sembla indicar, com deies, que la mort no és criminal i, per tant, estaria relacionada amb els aiguats d'aquest dimarts. De confirmar-se, es tractaria de la tercera víctima mortal arran de l'episodi de pluges torrencials que porta afectant a Catalunya des de dissabte passat. En aquests moments, la consellera d'Interior, Núria Parlon, està fent balanç de la situació i ha explicat fa uns minuts que els bombers tenen ja tres centres de comandament operatius, un a Granollers, un altre a Pineda de Mar i l'altre a Xerta. L'escoltem.
4: Terres de l'Ebre, especialment a Xerta, que ha estat la més afectada, el municipi més afectat, on tenim el centre de comandament avançat, encara mantenim el de Pineda i el de Granollers.
3: I és que a Xerta, al Baix Ebre, avui no hi ha hagut classe i el fang omple el poble. L'alcalde és Roger Avinyó.
5: Per sort no han hagut víctimes mortals, que és el més important, però de destrosses materials, moltíssimes, moltíssimes.
3: L'episodi no fa net. Protecció Civil manté l'emergència del Pla Inuncat. Aquesta tarda es preveuen nous xàfecs al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, però la previsió és que siguin menys intensos respecte als últims dies.
19: Gràcies, Mireia.
18: Edició migdia.
19: El Tribunal Suprem ja té sobre la taula la sentència del Constitucional que avala l'amnistia per al delicte de malversació i obre la porta al retorn immediat de Carles Puigdemont. La resolució a la que hem tingut accés avui critica el que considera una interpretació extensiva i desenraonada de la llei. Núria Alcalà, bona tarda.
6: Bona tarda. Ara el Tribunal l'haurà d'estudiar abans de ratificar l'aplicació efectiva de l'amnistia als líders del procés. D'entrada, el magistrat Pablo Llarena ja va retirar, recordem, les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Gonzalo Boye, advocat del líder de Junts.
9: El objetivo del presidente es regresar una vez que se le haya aplicado la amnistía. Todavía no se le ha aplicado, solo se han levantado las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión.
6: I és que, tot i que la resolució del Constitucional es refereix només al recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, el Suprem ja va avançar que aplicaria el mateix criteri per a tots els líders del procés. Segons la sentència remesa avui, el Constitucional critica que l'alt tribunal fes una interpretació, diu, irraonable de la llei i considerés que es van enriquir personalment amb el procés sense demostrar-se un increment del seu patrimoni i que la declaració fugaç d'independència va suposar un risc per als interessos financers de la Unió Europea. Els magistrats remarquen que excloure així els líders polítics de l'amnistia dificulta l'objectiu amb què es va concebre la norma.
19: Precisament l'amnistia ha estat un dels temes que ha sobrevolat la sessió de control avui al Parlament. Salvador Illa replica Junts que l'amnistia és una victòria de tots els catalans, no només de l'independentisme. Una sessió de control que s'ha convertit en el tret de sortida a la precampanya electoral. Totes les formacions han situat l'habitatge al centre del debat. Cambra Catalana, Lorena Ens, bona tarda.
10: Bona tarda. Si Salvador Illa reivindica l'amnistia davant Junts com una victòria de la convivència i replica Esquerra que la solució al conflicte no s'abordarà amb un referèndum d'autodeterminació com reclamen els republicans. Josep Maria Jové i el president.
11: Quan i com posarà fil a l'agulla?
27: Catalunya votarà el 29 de novembre i espero que voti a favor de seguir progressant i que la coalició progressista torni a governar Espanya, perquè això farà avançar el que és és el federalisme.
10: Ja en moda precampanya, el president ha obert foc contra PP, Vox i Junts. Amb la bandera de l'habitatge, Salvador Illa els ha batallat com la coalició involucionista. Junts a 5 d'ell amb Sánchez amb l'avançament electoral, mentre Pivot, culpabilitzen els socialistes de la crisi habitacional. Mònica Serres, Alejandro Fernández i Ignacio Garriga, de nou al president.
7: Vostès no volen ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
8: Repito, son ustedes el verdadero fondo buitre.
12: Señorilla, no tengo duda que si Mari Carmen hubiera sido Moro Carmen, hubiera tenido una vivienda de protección oficial.
8: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
10: Els comuns han tornat a reclamar al president que activi ja la unitat antidesnonaments. A proposta de la CUP, el president convocarà els grups per reclamar a l'Estat les competències en habitatge, això sí, puntualitza dins el marc de la legalitat.
19: Seguim parlant d'habitatge perquè continuem pendents aquesta hora del de pisos Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu de Barcelona. Hi viuen 50 persones, entre elles famílies amb menors. Per a les entitats d'habitatge és un símbol de la resistència veïnal. Clara Ontanyón.
13: Des de primera hora del matí, centenars de persones s'han concentrat per impedir la possible entrada de la Brimo. Membres de l'Ajuntament i de la Generalitat s'han acostat per mostrar el seu rebuig al desnonament. Marta Espriu és portaveu de la UAC.
14: Malgrat aquesta voluntat de la institució de negociar amb la propietat per trobar una solució per a aquestes famílies, per a aquests 18 habitatges, sabem que el jutjat està pretenent tirar endavant l'execució del desnonament.
13: Malgrat tot, sosté que l'ordre judicial per llançar el desnonament es manté, per això continuaran aquí bloquejant el carrer. També hem vist membres del sindicat de docents que demanen protecció als menors en casos com aquest.
19: L'endemà que el govern espanyol aprovi els decrets d'habitatge, els promotors i constructors reunits en un congrés a Barcelona han reclamat un gran pacte d'habitatge i han criticat Climent Sabater que s'utilitzin situacions doloroses per legislar.
15: Situacions de patiment com el desnonament de Mari Carmen Abascal, al qual s'hi ha referit sense citar-lo el president dels promotors i constructors espanyols, Xavier Vilajoana, en l'obertura del Congrés Nacional d'Habitatge que acull Barcelona. Una situació, ha dit, de la que mai s'hauria de fer política.
16: Si algú quiera aprovechar el dolor de la gente o los problemas que tiene la gente para acceder a la vivienda, me parece bastante vergonzoso, ¿no? Y últimamente está pasando demasiadas veces. Situaciones dolosas o dolorosas para hacer política en este caso.
15: A les portes d'unes eleccions, el president dels promotors ha reclamat un gran pacte d'estat sobre habitatge i un desig per a aquests comicis.
16: Proyectos electorales donde el punto de la vivienda fuera prácticamente el mismo en cada uno de los partidos políticos que se presentan a estas elecciones.
15: Els constructors han criticat la inseguretat jurídica existent al sector amb un allau legislatiu i més de 40 canvis normatius els últims anys.
19: Els treballadors dels serveis socials convocats per UGT i Comissions Obreres fan avui una jornada de vaga per reclamar a les patronals la signatura de l'acord marc que permetria millorar les seves condicions laborals. Més detalls, Marga Esparza.
17: Reclamen l'equiparació salarial i que la patronal desbloquegi l'acord marc on es concreten les millores dels sous i de les seves condicions de treball. La Generalitat va acordar que aportava 600 milions d'euros que permetrien la millora de la situació dels treballadors, però el bloqueig de la signatura ho impedeix. Belén López i Camil Ros, secretaris generals de Comissions Obreres i de l'UGT, demanen a la Generalitat que pressioni la patronal.
28: Que se sentin a negociar i a l'administració que apreti i, si cal, que no executi l'ordre de pagament fins que no arribin els diners a la gent treballadora. Perquè el que no pot ser és que signem un acord de 600 milions d'euros i que no s'acabi executant per la cobdícia d'aquestes patronals.
29: Demanem a les patronals que, si hi ha diners, signem l'acord d'equiparació salarial i la millora de les condicions de treball, i demanem a la Generalitat que posi les piles a les patronals.
17: Els treballadors dels serveis socials atenen les persones grans que viuen a residències, els que tenen discapacitats, problemes de salut o viuen situació d'exclusió social i reclamen l'equiparació de les seves condicions laborals amb els de la salut.
19: I ara anem fins a Tarragona perquè abans parlàvem de pluges i hi ha preocupació del sector dels cítrics precisament per tot aquest episodi d'aiguats. Pilar Ribas.
30: Tot i que encara està avaluant els danys, estem que hi hagi pèrdua de producció, principalment de taronges. També preocupen els fongs que fan podrir el fruit. Toni Ortiz, coordinador del sector d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre.
31: Pot ser que la fruita, a causa de tanta aigua i la pell no aguante, llavors s'obriguen i caiguen diferents tipus de varietats, caiguen al terra. I després el que són la part de les faldes, pel tema de l'arrossegament de l'aigua, també es puguen veure afectades.
30: Les pluges torrencials han fet malbé infraestructures, principalment camins en indrets com ara Alcanar. Ortiz reclama la implicació de les administracions.
31: Les que solen patir més en aquest cas són la part de taronges, d'obertura, de que s'obrien perquè la part de la pell no cedeix, llavors es peta i cau a terra.
30: La previsió és que en una setmana o dos comenci la campanya de les varietats primerenques, com ara Marisol, Clement Rubí o Oronules. A principis de novembre començarà la Nabelina, que és la primera taronja que es cull.
19: El contrapunt el trobem a Lleida. La plana ha quedat al marge de les pluges aquests dies i la sequera que arrossega des de fa mesos perjudica força el camp i, en particular, la producció d'olives. A la denominació d'origen Garrigues ja ha començat, Pepa Sant Genís, la collita.
0: La sequera, que afecta des de fa mesos bona part de la demarcació de Lleida, ha perjudicat força la producció d'olives. El president de la denominació d'origen Garrigues, Enric Dalmau, diu que si no plou molt en una setmana, es perdrà la meitat de la collita d'olives al secà. A Ponent, només un 30% de les oliveres són de regadiu.
1: Ara es comença a fer l'hivern amb algun molí, amb algun molí privat, alguna cooperativa. Si no plou molt ràpid, perdrem la meitat de la collita al secà. Com més tard plogui, més anirem perdent. Cada dia anem perdent.
0: En el conjunt de Catalunya, la Federació de Cooperatives preveu que les pèrdues de la collita seran d'un 35% perquè les darreres pluges han arribat massa tard per poder recuperar del tot la producció d'olives.
19: Catalunya compta amb la primera unitat especialitzada en trastorns neurològics funcionals, una de les principals causes de discapacitat. Amb una atenció integral multidisciplinar, millora el temps de diagnòstic de les alteracions cerebrals originades per les emocions i que poden afectar el moviment o la parla, entre d'altres. Ens ho explica l'Anna Banyeres.
2: Els trastorns neurològics funcionals causen tremolors, paràlisi o fins i tot convulsions, apareixen d'adult i solen confondre's amb un origen neurològic tot i no ser-ho, el que aboca un pelegrinatge d'anys per les consultes sense diagnòstic i la incomprensió de les famílies. Ara, per agilitzar la resposta, escurçant el temps de diagnosi, s'ha posat en marxa el primer centre que aborda aquesta disfunció per motius emocionals en un circuit integral. Doctor Rodrigo Rocamora, codirector de la unitat a l'Hospital H-Manou Delfos.
4: Cuando se descarta cualquier tipo de alteración de orígenes orgánicos probables, el paciente en una forma grupal comienza a ser atendido por un equipo de psiquiatría, de neuropsicólogos y de psicólogos especializados y de fisioterapeutas. De esta forma, el paciente no es desechado por una especialidad para ir a otra.
2: Avanzar en el diagnòstic permet curar el trastorn neurològic funcional.
19: La mentida és el fil conductor de la nova edició del Festival Clàssics, que començarà demà i que fins al 17 de desembre presenta una trentena d'activitats i recitals amb protagonistes com Joan Fontcuberta, Masoni, Àngels Gunyalons i Anna Alarcón. Ens ho explica la Montse Soto.
5: Diverses aproximacions a la mentida des de la música, la literatura, la poesia i la filosofia nodreixen aquesta nova edició del Festival Clàssics. Cira Benoza és la directora d'aquest certamen organitzat per la Casa dels Clàssics i el suport de Bacus.
20: La sensació que res del que passa al nostre voltant podem saber del cert si és verdader o si és fals, si és un engany, si no hi ha mala intenció al darrere. I no només per la intel·ligència artificial, sinó per les xarxes socials i per diferents dimensions de la vida que tenim la sensació que estan molt travessades per la mentida.
5: Al Festival Clàssics hi trobareu des de cançons populars sobre enganys que ha recopilat el cantant i músic Masoni, quatre contes de Víctor Català interpretats per l'actriu Àngels Gunyalons o la peça Digues que m'estimes, Montserrat Roig. Pensar que és el que ens volen fer creure les imatges és un dels nostres deures avui en dia, segons Joan Fontcuberta, que oferirà la conferència Decadència i elogi de la mentida i al novembre a la Capella l'exposició juntament amb Frau Recerques Visuals, Confabulacions.
21: D'aquestes noves formes de mentir, no? De desinformar, de crear confusió, com avui es construeix la mentida. No?
5: Raül Garrigues ahir, amb un recorregut per quatre grans obres de la literatura universal, Iana Pazos, Begoña Román, Roger Bernat i Pau Sabater, que participaran al cicle El convit, diàlegs socràtics, són altres de les activitats destacades del Clàssics, que obre Tot és mentida, una conferència que, partint del pensament de Hannah Arendt, entrecreua la mirada de Míriam Cano, Oriol Ferrés i Quique Maillo.
19: I avui acabem amb Rosalía.

El Ministeri de Cultura li ha concedit el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026, dotat amb 30.000 euros, per la transcendència artística del seu quart disc d'estudi Lux, una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit el reconeixement unànim de crítica i públic.